0: molts tribunals a les famílies perquè no van deixar. O sigui, també he de dir que, hi havia, que els tribunals se van portar molt bé, es va, o sigui, ells al final no tenen cap culpa de res i estaven igual que nosaltres, enfadats i veient que la situació no era sostenible, o sigui, que no se pot repetir una situació així.
1: Clar, i jo imagine, per posar un poc d'exemple en el teu cas, et presentaves a l'especialitat d'infantil, quant de temps dus preparant-te per a una oposició com la del dissabte?
0: Clar, al final dos anys.
1: Dos anys, clar. Dos clar. Anys estudiant, dedicant la teua vida a l'estudi, imagine que estos últims mesos encara de manera més acusada, i arribar allà i estar quasi sí. Tres hores i mitja d'espera, tu deies que era una situació angoixant i no esperar menys.
0: Clar, va ser una situació bastant pèssima i ja t'ho dic, no tenim culpa ni nosaltres ni la gent del tribunal que estava allí, però sí que és cert que hi havia molt poc de personal i clar, sí, de normal. Abans eren 40-50 persones per tribunal, si ara en el mateix nombre de persones de tribunal poses a 200 persones o més, és que és impossible.
1: No, no, igual abast.
0: Clar.
1: En el cas d'aquestes 3 hores i 20 que vau estar esperant, vos donaven algun tipus d'explicació ni tan sols el tribunal sabia per què no estaven començant les proves?
0: No, o sigui, sí que és veritat que no podem començar fins que no estiguin les tres ciutats, o sigui, estaven Castelló, València i Elx, havien d'estar...
1: A l'hora, no?
0: Tots ja dins dels... Mm. Clar, havia de començar al mateix temps. Aleshores, fins que no estaven, i pues va ser per un... Imagina, per algun tribunal que es deguera retrasar més del compte.
1: Quan, sí. Quan va poder començar la prova amb l'angoixa i els nervis, creus que vos va afectar per a mal aquesta situació que
0: clar,
1: va viure?
0: Que... La situació era ja un poc desesperant, de nervis, de que molta gent a lo millor portava moltíssimes hores sense haver pogut menjar res, sense tampoc poder eixir de l'aula, en el cas de que ja estaré sentada. I clar, va ser una situació en què, òbviament, afecta a l'hora de fer la prova.
1: Heu pensat o algun sindicat o algun grup d'opositors en impugnar l'examen i demanar que es repetisca la prova?
0: No sé si el repetir la prova, però sí que es va parlar en aquest moment, la gent que estàvem allí, almenys on jo estava, de telefonar, o sigui, de fer algun escrit a conselleria per a que també foren conscients de que això no es podia repetir, ja no només per nosaltres, sinó per les futures generacions que també vulguin presentar-se a unes oposicions o inclús l'any que ve per a secundària. O sigui, és que no li ho desitgem a ningú.
1: És la primera volta que tu et presentes a una oposició?
0: En aquest cas sí, en el meu cas sí.
1: Clar, parlàvem també un poc de la peculiaritat de que enguany els exàmens s'han fet ara a setembre. Això significa que qui tinga la plaça, si no m'equivoque, fins al curs que ve no es podria incorporar.
0: Exacte.
1: O sigui, és un any d'espera.
0: Exacte, hi ha molt poques places per tribunal i a més ja costa, doncs la gent que sí que tinga la sort de aconseguir una plaça... s'incorporaria a treballar sí, al curs següent.
1: Uh-huh. O sigui que un any d'espera, tot i tindre la plaça, que és una altra de les coses que es denunciaven des dels sindicats de professorat. Així que estarem molt atents. No sé si teniu noció de quan podeu saber alguna cosa dels resultats de la prova.
0: No tenim ni idea de res. Uh-huh. O sigui, de moment sabem que aquest dissabte tenim la següent prova, uh-huh. Que, clar, tampoc sabem si anem a repetir una situació
1: pareguda.
0: Com la del dissabte passat, si no, uh-huh. No sabem res.
1: Us enviem tot l'ànim del món, que sabem lo difícil que és una oposició, els nervis que es pateixen i ojalà no es repetisca la situació del passat dissabte de cara a la prova següent. Així que donem també les gràcies
0: sí.
1: Per estar amb nosaltres en directe avui.
0: Gràcies,
1: moltíssimes gràcies i molta sort. Doncs ahir escolten el testimoni d'una futura mestra d'infantil que denunciava aquestes irregularitats en l'examen amb l'espera que van tindre 3 hores i 20, quasi 3 hores i mitja sense notícies i el que comporta per algú, en el cas d'esta veïna de Castelló que duia 2 anys estudiant esperant el 12 de setembre per tal de poder fer la prova i que després es troben amb imprevistos com estos. Veurem com funcionen les proves de cara a l'issabte que ve, en aquesta segona fase. N'estarem atents també així des de la ràdio, com sempre. Ara, des de la que en corresponda, recorda el telèfon, que és el 964-86-87-91. Un telèfon que, per cert, poden utilitzar també per fer-nos o contestar-nos a la pregunta del dia. Y estamos preguntando hoy cuándo fue la última vez que escribieron una carta. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cómo se enviaban? ¿Cómo era eso de comprar sellos y de contar una historia con su puño y letra, declararse?

0: Hoy la pregunta del día nos está llevando a recordar cómo era aquello de escribir cartas, de coger el bolígrafo, el lápiz, un folio, un papel y escribir a nuestro destinatario favorito según estuviéramos de viaje en la mili. Estamos escuchando historias también de enamorados que se escriben cartas o incluso gente que se haya escrito cartas a ellos mismos para recordarles algún capítulo de su vida, para sanar heridas o para poder pasar página en la historia de nuestras vidas. Joan Pitarc, muy buenos días, buen día.
1: Hola, buen día.
0: Ha sigut tu qui ha anat per ahir avui buscant aquestes històries de vida que ens estan deixant eixes cartes i aquesta correspondència i hem descobert moltes coses. Hem tret a la llum les cartes de la mili.
1: Les de la mili eren les principals.
0: Les principals, que jo crec que si tinguérem accés a cartes de la mili que els veïns de Castelló escrivíem, podríem escriure un llibre en les històries i amb aquella manera d'escriure.
1: Seria molt interessant, perquè a més... Claro, els homes que estan també en un moment un poc vulnerable perquè era un lloc que no coneixien, estaven lluny de la família.
0: Molt joves.
1: Molt joves, clar. Era com la primera experiència
0: tal volta,
1: més diferent.
0: Tal volta, clar, acabava de néixer a lo millor ese amor amb la nòvia i havien d'anar-se'n claro. I en esos primers moments d'aquesta relació havien de fugir de casa. La mili era un any, si no recordo mal, un parell d'anys.
1: Sí, crec que sí, un any o dos.
0: I aleshores era anar-se'n de casa i pues, mantindre el contacte d'aquesta manera. Jo, per exemple, a casa de la meva iaia vaig trobar algunes fotografies que s'enviaven i me sorprenia molt la manera d'escriure's perquè eren com molt educats, amb un llenguatge, amb un castellà una mica més antic, més romàntic, amado mío, tu esposa que siempre te espera, tu esposa que siempre te recuerda,
1: está de molt adornat,
0: prometida, molt, molt, molt
1: adornat, molt.
0: Si avui escriguérem una carta, bueno, si escriguérem les generacions més joves una carta avui,
1: no seria així.
0: Te quiero loca, te quiero bro.
1: TQM.
0: TQM, bueno, el TQM no sé si se duia tant o no, en la meva època se duia moltíssim TQM i les seues variants, però això ens ha dut a preguntar-nos i a donar-nos compte que la gent que t'ha contestat, t'han contestat a partir d'un baremo d'edat, però que la gent més jove ja no escriu cartes, ni tan sols saben escriure-les en molts casos.
1: Els costaria, saber escriure una carta, bueno, mos costaria, jo també.
0: Tu has escrit alguna volta una carta?
1: Jo no he escrit mai una carta així, anar a escriure-la i enviar-la i tot el procés.
0: Mai has anat a correus, algun busó, alguna bústia a escriure cartes?
1: Ens hem fet massa còmodes, ja anem per WhatsApp o per telèfon.
0: Via mail, és el més paregut a escriure una carta. Si jo et donara un full, un bolígraf per a escriure una carta, sabries què has de fer després?
1: Diria que sí.
0: A veure.
1: Jo crec que la teoria la tinc.
0: Vinga.
1: O sigui, l'escrius, després la fiques a un sobre i fiques a la part de atràs el remitent, o sigui, el meu nom, la meva direcció i a la part de davant la de la persona a la que li envies la carta.
0: Mm.
1: I un segell i pagues i s'envia.
0: En quin costat va el segell?
1: Va en el marge esquerre, no? Superior, o en el dret.
0: Ai. En el dret?
1: Hòstia, ja no ho sé.
0: Clar, tu no has viscut el moment de pegar amb la llengua el segell a la carta que se te quedava la llengua aspra, com la llengua d'un gat quan havies de... I més, clar, depenent de la carta si era nacional o internacional, eren uns segells, uns altres, algunes havien de dur més d'un segell. Això era, clar, tot un món, el tema de la correspondència. I la... un poc ese cuquet, que ara ja no existeix perquè ara tot és super immediat, de saber que si enviaves la carta dins d'Espanya eren dos dies, si l'enviaves fora igual tardava una setmana. Entonces, això que ara només tenim amb els paquets d'Amazon,
1: sí,
0: de saber quan ens arriba, abans era quan tu enviaves les cartes. Així que jo crec que s'ha perdut un poc esa màgia d'escriure les cartes, però que com hem comprovat avui, continua havent gent que fa ús d'elles.
1: I que també... jo crec que si has d'escriure una carta estàs com més pendent de... estàs com pensant coses de dir què li puc contar jo a aquesta altra persona. Entonces també és com que valores més el que te passa, no? Però contra l'igual l'altre eres com... mos ha passat, doncs mos ha passat. T'envio un WhatsApp i ja està, saps? Però entonces seré com més... processar el que ha passat i dir-se, pues això és important, vaig explicar l'igual.
0: Clar, no? I a voltes arribava la carta i el problema ja havia passat, sí. Perquè igual si la carta tardava uns dies...
1: Què me recomanes? Ja està solucionat.
0: Clar, ja està solucionat. Curiositats de la carta que vaig a contar-te. La carta més antiga, o sigui, cartes existeixen, imagina que des de que es podia escriure i enviar cartes, hi ha cartes que existeixen de fa milers d'anys, des de l'època de Mesopotàmia. Ja hi ha constància de que ahir s'enviava correspondència a pico i pala que s'està fent Valero des de dins de la cabina. I no des de sempre hi havia setxell. El setxell va néixer al segle XIX i abans de tindre setxell, el cost de l'enviament de les cartes depenia del destinatari. Que quan rebies la carta tu havies de pagar perquè te la donaren. No pagava jo el setxell, sinó que series tu, Joan, si jo t'enviara una carta que havia de pagar, clar, per tal d'obrir-la i descobrir què hi havia dins de les cartes. També van haver cartes que van ser com una mena de ferramenta d'espionatge. És que existien algunes tècniques per obrir les cartes sense que algú les notara, mirar-les ahir
1: a
0: contrallum, intentar tirar alguna espècie de liquidet a veure si després no es quedava. Així que he fet la llei, fet la trampa, efectivament, sempre està tot inventat. I també, per exemple, les bústies públiques van canviar un poc la relació amb el correu perquè van permetre que qualsevol poguera depositar una carta sense tindre que anar a una oficina. Abans estaven les bústies grogues de tota la vida grans que tu podies apropar-te quan volies a deixar la carta o en l'edifici de correus existien aquestes dos bústies i aquestes dos foradets que depèn d'on enviaves la carta el deixaves en un o en altre.
1: Jo mira que davant de ma casa n'hi tinc una i sempre penso i dic, algú tira algo? Perquè jo fa molt que no veig a ningú, jo tampoc n'he tirat mai cap, però jo dic que encara deuen estar en funcionament perquè tampoc he vist mai cap cartera.
0: Sí, clar que sí, el servei però està en marxa. Imagina també que per a molts tràmits burocràtics i demés hi haurà gent que haurà d'enviar cartes per correu, per correspondència habitual, que és la que utilitzem. Així que una pràctica que ja no s'utilitza tant, una pràctica de comunicació, però que continua vigent i que ens ha deixat històries molt xules amb la pregunta del dia. Així que, Joan Pitarch, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Si t'animes a escriure alguna carta, la primera carta de la teva vida, ens ho contes
1: vale.
0: Un dia si el programa.
1: Espero que sigui d'amor i no burocràtica ni cap cosa
0: dices. Jo també espero que sigui d'amor i ens conti una història ben bonica. 1:41, ens anem a publicitat i encetem en seguida la secció de Manuel Valero, que ja el tenim per ahí ballant amb la música del programa. Fins ara.

0: Ah, las vacaciones se acaban. Ojalá hubiera una feria de coches de ocasión del 16 al 19 de septiembre para sobrellevar la vuelta a la rutina. Una feria con el coche de mis sueños al mejor precio y con hasta 3 años de garantía. ¡Gran Feria de Flexicar! Del 16 al 19 de septiembre, vente a vernos o entra en flexicar.es.
1: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Los Romeos, Loquillo, OBK, Miss Cafeína. Y además de la música, juegos solidarios de 9 asociaciones benéficas e hinchables para disfrutar con tus amigos. Juegas, te ríes y de paso echas una mano. Capla Festival, sábado 3 de octubre, en Castellón. Entradas en caplafestival.com.
3: En el Instituto Odontológico de Castellón sabemos que hay algo que no siempre se cuenta sobre las carillas. Seguro que ya sabes que las carillas mejoran la forma, el color y la proporción de tus dientes. Pero lo más importante es cómo te hacen sentir, porque no se trata de cambiar tu sonrisa, se trata de que vuelva a ser tuya. Pide tu cita en el 964-288-365 o en www.iocs.es y hazlo realidad. Instituto Odontológico de Castellón, 20 años comprometidos con tu sonrisa.
4: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges un interior espacioso para viajar con todo el confort, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
5: Da Capo, tu pizzería de calidad en Oropesa, Castellón, Benicàssim y ahora también en el centro de Castellón, en calle Escultor Viciano. Ahora ya no tienes excusa para disfrutar de nuestras pizzas artesanales, con los mejores ingredientes y una masa única y crujiente. Ya sabes, acércate a uno de nuestros locales o pide por delivery. Da Capo Pizza, ahora en el centro de Castellón.
6: En Tecidiomes comenzamos con el periodo de matrícula para el nuevo curso.
7: No esperes a septiembre y consigue tu plaza. Tecidiomes, periodo de matrícula abierto para alumnos a partir de 2 años. Más info en tecidiomes.es, Castellón y Villarreal.
8: Ocasión Plus. Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Ven, ven, ven. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Estamos cerca de ti en Castellón, Villarreal, Almasora. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
9: La frase feta de hoy y que nos acompañará toda esta semana es...
10: Expresiones populares a Manuel Valero.
9: Vamos allá.
11: ¿Cuántos pueden decir en un minuto?
9: No, no ho sé, no ho
11: no
9: sé.
11: Sabria,
9: no, no, no, no ho casem, musicalment no ho casem. És de formació professional i tindríem que casar-ho, però no ho casem. Bon dia, Andrea Jarque.
11: Bon dia, Manuel Valero, què tal?
9: Molt bé, de categoria.
11: Ja és dilluns, ja estem així una
9: ja
11: setmana més.
9: Dilluns.
11: Ja hem superat la tornada a la
9: sí,
11: rutina.
9: Sí, sí, sí. Meitat ja de setembre, el que hem superat. Que
11: Qué
9: estem
11: fort,
9: a 14
11: eh?
9: I demà 15 i pareixia que no.
11: Això va disparar.
9: Ja, jo no ho sé. Qualsevol dia ja mos jubilen. I...
11: Mira, en un 3 i no res serà Nadal.
9: Pues sí. Bueno, esperem que... Antes tenen que passar moltes coses, eh?
11: Unes quantes.
9: Unes quantes, unes quantes, que ja... En Nadal jo... No tinc vacances en Nadal tampoc. Però bueno, sí.
11: Tindrem festa.
9: Tindrem festa.
11: Que és el que ens agrada.
9: Festa i hi haurà una frase feta especial Nadalenca. De Nadal. Sí, sí, sí, sí, sí.
11: Caldrà esperar estos...
9: Hi haurà que esperar, hi haurà que esperar.
11: 2 mesets i mig per a descobrir-la, però de moment anem amb la frase d'avui.
9: Anem... No, primer se n'anem al poble... Al poble, perquè, a veure, ja hem tornat a la normalitat.
11: Ell me diu no, perquè ell va en seu guió, jo li el desmonte tots els
9: dies. Clar, no passa res, no passa res, que tengo recursos.
11: Vinga.
9: Estem a meitat, setembre, sí. Ja hem tornat a la normalitat, sigues ja van a escola, el que ha fet les vacances... Bueno, hi ha algú...
11: Que està ara.
9: Que està ara de vacances perquè ha treballat tot l'estiu.
11: Correcte.
9: Disfruta-les, que també s'acaben. Hi ha un dia que s'acaben les vacances.
11: Això és el bonic de les vacances, que s'acaben.
9: Molt bé. Anem a ello. Se n'anem, saps on, avui? A Vinaròs.
11: A Vinaròs, al nord de la província.
9: Al nord de la província, comarca...
11: Carnavalers.
9: Carnavalera.
11: Baix Maestrat.
9: Baix Maestrat, molt bé, és que sabuda. Carnavalers i llangostiners.
11: Que home, lo
9: estan
11: que
9: els llangostins de Vinaròs.
11: De si no res, època de llagostí.
9: Mare, que... Mira, se me fa la boca aigua perquè és que sempre parlem d'aquestes coses a l'hora de dinar.
11: És que falten 13 minuts per a les 2.
9: Mare meva, que fam, senyor. En fi, Vinaròs. Des d'allí ens escriu Noelia, que ens porta una frase que diu que li la dia sa abuela, que era de Tortosa.
11: Uh-huh.
9: Val? És que això és molt important.
11: Un poc més amunt.
9: És un poc més amunt. Estem ahí...
11: En el limbo.
9: Vull dir, les frases fetes no tenen fronteres de província.
11: No hi ha frontera. En el nord de la província, això, entre Tarragona i Castelló, no hi ha frontera.
9: I, bueno, i ni per baix ni per dalt. Això és... No és que s'acabe, arribes al Menara, que comença la de València...
11: I mut.
9: No. Vinaròs, per si algú no el coneix, perquè jo suposo que el coneix, hem dit Baix Maestre, 30.000 habitants i moltes frases fetes. Moltes frases fetes com aquesta que et porto avui. La frase feta d'avui i que ens acompanyarà tota aquesta setmana és... Fer la Ramoneta.
11: Fer...
9: La Ramoneta.
11: La Ramoneta. Jo no he escoltat en la meva vida, Manuel Valero.
9: Jo tampoc ho havia sentit mai.
11: La Ramoneta.
9: Perquè la frase i expressió popular fer la Ramoneta és una frase feta típica de Catalunya i d'alguns pobles del nord de la província de Castelló. I la frase original és, si n'hi ha xiquets que se'n vagin en estos moments a algun puesto, fer la puta i la Ramoneta. I és la frase original que els iaios, com la iaia de Noelia, li deia només el final. Perquè és una de les frases fetes dures d'escoltar. Dures d'escoltar,
11: malsonant.
9: Perquè n'hi ha una paraula malsonant. Així tenim que dir totes les frases fetes que vostès ens envien. Totes no les diem perquè algunes hem de dir
11: se passen de nivell,
9: que se passen
11: no?
9: Ja de nivell d'horari infantil o de tots els públics.
11: Així arribem hasta un punt.
9: Però esta pensé que no era massa forta dins de l'horari en el que estem. I és una frase típica que diu i parla d'una cosa que molta gent fa. Te ho explique. La frase fer la puta i la Ramoneta significa actuar amb doble joc.
11: Amigo.
9: Fingir o enganyar amb adulacions, que guapa que estàs, Maria, per a quedar bé amb dos parts oposades, sense prendre compromís amb ninguna d'elles.
11: Ser un fals.
9: Ahí estamos. Ser un fals o fer la puta i la Ramoneta per atraure un benefici
11: propi.
9: Perquè, clar, si quedes bé, no prens la iniciativa de ninguna banda, sinó que quedes bé en les dues parts. No, diguem que no decantes mai la balança ni per una persona ni l'altra. No et mulles, que també diríem que també seria una frase feta. A mi no m'agrada massa explicar les frases fetes amb altres frases fetes, però en aquest cas...
11: Per fer-nos una idea, perquè no l'hem escoltada mai.
9: Perquè no l'hem escoltada mai. Val? Aquesta frase, com et deia, és una frase feta que la iaia de Noelia li deia perquè és molt típica de Catalunya. I va néixer en Catalunya... Mira, l'origen d'aquesta expressió ve del segle XIX. No és massa antiga. No és massa antiga. Els lingüistes han trobat que la frase escrita més antiga, fer la puta i la Ramoneta, és de l'any 1812, d'un text català que mossèn Antoni Molar, o sigui, un capellà, apareixia en els seus escrits i dia: «Estic fart de que em facin la puta i la Ramoneta».
11: Que me la juguen.
9: Saps? Antigament, com hem vist, la puta i la Ramoneta no eren dos persones distintes, perquè la nostra frase avui ha arribat fer la puta i la Ramoneta. I ell deia estic fart de que em facin la puta Ramoneta. Val? Que és la... Perquè veig que ha evolucionat. Aquesta dita d'abans, com hem dit, ha evolucionat, però... Anem més enllà. Qui era aquesta Ramoneta?
11: Alguna que estava acostumada a enganyar a molta gent.
9: O alguna que venia el seu cos a canvi de diners?
11: No ho sé.
9: Jo t'ho dic. La Ramoneta no existia.
11: No existia?
9: La Ramoneta no existia. El nom de Ramoneta va ser col·locat a aquesta frase popular perquè hi ha constància que al segle XIX el nom de Ramona era un nom molt popular.
11: Val.
9: Com avui, no sé ara quin serà el nom més escrit, però...
11: Lola, Martina, Maria... Pues, són els més
9: posats. En el segle XIX, per què? Perquè hi havia molta gent que naixia per cesària. El patró de les cesàries o de les parteres, de les embarassades, és Sant Ramon Nonat. Si naixies per cesària i anava bé, a les xiquetes es col·locaven Ramona i els xiquets Ramon. O si naixies el dia 31 d'agost, que és Sant Ramon, també te caia el Ramona. Hi havia tal quantitat de Ramona que fins i tot se feia joc de paraules i una miqueta de broma en una Ramona més, saps?
11: Val.
9: De fet, també hi ha una cançó, la Ramona Pechugona, no sé si l'has sentida.
11: Moltes voltes.
9: Que és també molt del folklore nostre. Aquest nom, que era molt típic, se va agarrar per a utilitzar-lo com a comodí. Però per què se va utilitzar aquest comodí? Perquè verdaderament aquesta frase, és que té molta, molta recerca aquesta frase, perquè verdaderament aquesta frase no duia el nom de Ramona. Duia el nom de Ramonet.
11: Ramonet.
9: Sí. Ve de Ramonet, Ramonet de Ramonejar, que ve del francès Ramoner, que en francès és el que se dedica a limpiar les ximeneies.
11: Mare
9: el desollinador. Que era una persona bruta, pollosa, i que baix de tota aquesta mascara del negre de la ximeneia...
11: S'amagava una persona.
9: S'amagava una altra persona, que era la que tu no coneixies. D'ahí, de França, va passar a Catalunya i se va fer famós per... que era com el principi d'utilització per el puta i el Ramonet.
11: Que curiós.
9: Les nostres frases i la nostra llengua sempre, que ho hem dit alguna vegada, porten el femení
11: sempre a l'orrein.
9: A l'orrein. I el puta i el Ramonet va canviar a...
11: Ramoneta.
9: Puta i Ramoneta. Per què va passar de França a Catalunya?
11: Perquè estan prop.
9: Perquè estan prop. Igual que ha passat des de Tortosa
11: veïns, correcte,
9: a Vinaròs.
11: A Castelló.
9: Ha arribat a la nostra província. És molt, molt xulo el dir que a dia d'avui s'utilitza en l'àmbit polític perquè moltes vegades jutgen a la gent que fa la puta i la Ramoneta.
11: Això a mi em fa pensar que, clar, ara tenim una frase que podria aparèixer i que podria haver derivat d'això, que és fer la pua.
9: Pot ser.
11: Pua, igual ve de... ja saben d'on.
9: Sí, sí.
11: No ho sé, però fer la pua és un poc semblant. No em facis la pua, esta persona m'ha fet la pua.
9: Pot ser. Ho cercaré. Si me dius que la cerqui, jo la cerqui.
11: Cerca, cerca.
9: Però n'hi ha cola, eh?
11: N'hi ha cola, n'hi ha cola.
9: En l'àmbit català i en els moments de l'independentisme va haver un polític que deia que hi havia altres polítics que feien la puta i la Ramoneta perquè, per una banda, feien creure que estaven d'acord amb l'estat espanyol i, per l'altra banda,
11: que no.
9: Que no. I que volien la independència. I va haver-ho que va dir, ja està bé de fer això i o d'una banda o de l'altra.
11: I vas a quedar-me només en la Ramoneta?
9: Sí,
11: fer
9: sí.
11: La Ramoneta?
9: És com ens ha arribat a nosaltres i com la coneixia d'ella. Però, clar, ella no coneixia d'on venia perquè la frase estava tallada per la meitat.
11: Clar.
9: I és el que passa. Moltes vegades, aquest espai és un espai públic i és un espai en què s'ha de dir la veritat que trobem. I la veritat, en aquest cas, és ixa.
11: No, però és curiós com evoluciona el llenguatge d'un país a un altre i com va passant de frontera en frontera, de província en província.
9: I com va derivant.
11: Correcte.
9: Si n'hi ha xiquets, claro, l'abuela de Noelia no anava a dir-li la frase sencera,
11: clar,
9: a la seva neta.
11: La part que
9: no me faces la Ramoneta.
11: No me faces la Ramoneta, que pensava que podia dir.
9: Que verdaderament és l'origen, perquè la frase de Ramonet és d'aquesta persona que limpiava les ximenelles, que estava bruta, que tenia baix de tota aquesta cendra o d'aquest mascarat, l'altra cara, l'altra... i que era una persona bruta i pollosa perquè és el que trobava dins d'ell.
11: Eren molt, molt intel·ligents abans i li trobaven moltes comparacions a coses per tal d'explicar unes altres.
9: Sí,
11: així que
9: i del que es veia
11: curiós,
9: dia a dia. Perquè ara no n'hi ha ximenelles, però en aquella època, en el segle
11: de neu... Era un ofici.
9: Era un ofici.
11: Efectivament. Doncs una curiositat amb esta frase, unes quantes, que ens deixa avui Manuel Valero per començar i encetar la setmana si a l'Hoy por Hoy Castelló. Així que Manuel Valero. Manuel Valero mai ens fa la Ramoneta.
9: No, jo no, jo així...
11: Ei, de cara ben net i sense mascara menta.
9: Con la cara lavada i recién peina, que diria Manolo Escobar.
11: Manuel Valero, que tingues bona setmana.
9: Moltes gràcies.
11: Xerrem la setmana que ve i nosaltres ja ens acomiadem perquè falten un parell de minutets per arribar a les 2. Així que nosaltres tornarem demà puntuals, com sempre, 12:20 a Cialo i Poro i Castelló. De moment els desitgem que tinguen molt bona vesprada.
9: Molt bona vesprada i ens veiem.
11: Adeu.